0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este jueves en el que abrimos este informativo, ahora vamos a Arguineguín, pero les tenemos que contar una última hora desde el Tribunal Supremo relacionada con la petición de indulto a Álvaro García Ortiz. Gemma Alfaro, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Si el Supremo no apoya conceder el indulto al exfiscal general del Estado, García Ortiz, así que informa desfavorablemente al entender que no hay razones de justicia, equidad o utilidad pública para su perdón. El tribunal que le juzgó dice en el informe que los hechos fueron graves, que han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad. Recordemos que este es un informe preceptivo, pero no vinculante para el Gobierno y para la concesión de ese perdón. También hay que recordar que el exfiscal general del Estado fue condenado a 2 años de inhabilitación, a 10.000 euros de pagar de indemnización a González Amador, al novio de Isabel Díaz Ayuso, y a 7.200 euros de multa.
0: Gracias, pues una noticia sobre la que volveremos a y media, cuando en los últimos minutos, ya lo saben, nuestra mirada, nuestros oídos han estado puestos en Arguineguín, en el muelle de Canarias, que nuestro imaginario va vinculado a la llegada de decenas de personas apiñadas en botes tras la peor travesía de sus vidas. Bien, hoy hemos escuchado a la cabeza de la Iglesia Católica, León XIV, preguntar en su cara a algunos de los que han renegado de la inmigración cómo hemos llegado a este punto en la humanidad. León acaba de homenajear a los muertos de la Ruta Atlántica, exponiendo el derecho de quienes buscan una vida mejor hacerlo y el deber de quienes tienen o tenemos mucho más que ellos de abrirles los brazos y compartir nuestros privilegios. Hemos escuchado relatos estremecedores, pero también de esperanza, y está Maite Quevedo. Maite, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, el Papa hasta ahora se despide en Arguineguín de todas las personas que se han acercado a verle. Allí León XIV, visiblemente emocionado, ha podido escuchar a los migrantes, también a quienes le rescatan. Son ellos los protagonistas de este viaje a Canarias, y en su discurso León XIV les ha tendido la mano a ellos y a sus servicios de rescate, y ha insistido en que es tarea de todos dar respuesta al drama migratorio.
3: No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Ahora le esperan en las Palmas de Gran Canaria, que llegará en algo más de media hora, recogerá la llave de oro de la ciudad y a continuación reunión eclesiástica en la catedral, para después subir sobre las 6 de la tarde a la misa del Estadio de Gran Canaria, el acto más multitudinario que va a tener lugar en esta isla. Unas 50.000 personas asistirán.
0: Gracias. A partir de media volveremos a Arguineguín en un informativo que es un mosaico de contradicciones, porque en la esquina opuesta encontramos, por ejemplo, a Elon Musk, que está a punto de convertirse en el primer billonario con B del mundo, en la persona que acumula más riqueza que el 46% más pobre del planeta. Un hombre frente a más de 3 millones de personas, y aún así quiere más y aún así hace de menos al diferente, porque él es uno de los que ha arengado a los convencidos por la ultraderecha para agredir a los migrantes en los disturbios de la capital norirlandesa de Belfast, que han dejado una segunda noche de intensa violencia. Corresponsal Guillaume Bontux, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, con algo menos de intensidad que el martes, pero Belfast fue de nuevo teatro de violencias anoche. Unos 200 encapuchados se enfrentaron con la policía en el norte de la capital norirlandesa cuando intentaban acercarse a un hotel donde están alojados de forma temporal solicitantes de asilo.
5: This must stop.
4: Esta violencia tiene que parar, decía esta mañana en la BBC el secretario de Estado para Irlanda del Norte. Giralí Benn habla de vandalismo racista detrás de estos disturbios. La gente, los manifestantes detuvieron a coches para pedir la nacionalidad de sus ocupantes. La gente fue atacada por su color de piel, denunciaba. Una quincena de manifestantes fueron detenidos anoche en Belfast. La policía norirlandesa recibe hoy refuerzos desde Escocia en previsión de posibles nuevos altercados.
0: Sin perder la vista tampoco de lo que ocurre próximo oriente, porque Irán asegura que los últimos ataques estadounidenses han dejado sin efecto la práctica del alto el fuego y que cierra a calle canto el estrecho de Hormuz con todo lo que ello conlleva, y en el día además en el que el Banco Central Europeo podría decidir subir los tipos de interés por primera vez en casi 3 años por esa situación geopolítica. A la espera de esa decisión, que vamos a conocer en unos minutos, cómo están los mercados. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, buen día para las bolsas europeas. A pesar del aumento de de tensión entre Estados Unidos e Irán, avances que incluso superan el 1% en algunos casos. El IBEX 35 es de los afortunados, que suman más de un punto porcentual, casi un 1,5 ahora mismo, y se acerca ya a los 18.400 puntos. Tampoco el petróleo se da hoy por aludido tras los ataques en Oriente Próximo. El crudo Brent de referencia en Europa cae un 1% hasta los 91 dólares por barril. De momento, Wall Street también apunta a una apertura en positivo.
0: Gracias. Y en nuestro país, al margen de esa decisión del Supremo que les contábamos al inicio, relacionada con ese caso, esa acusación de Alberto González Amador contra el fiscal general del Estado, les tenemos que contar, por ejemplo, que el juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la unidad central operativa, la UCO de la Guardia Civil, a acceder a la información bancaria precisamente de Alberto González Amador en relación con varias sociedades vinculadas con él y otras personas, en el marco de una pieza separada abierta por presunta corrupción en los negocios. Además, tenemos datos del CIS que dicen que el PSOE y PP recortan drásticamente su diferencia de intención de voto. El resultado de una encuesta realizada justo tras la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra y la de Leire Díez por sus presuntos trabajos de fontanería policial y judicial. Sobre este último sumario vamos a seguir conociendo algunos detalles que desarrollaremos a partir de inmedia. Inma, Rosa Perarnau, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sandra. Empezando en Mallorca, un hombre y una mujer han muerto esta mañana en el incendio de un bloque de viviendas en Magaluf. Al parecer, el fuego empezó en la cocina de uno de los apartamentos. Una veintena de personas, entre ellas varios bomberos, han necesitado asistencia médica. Palma, Jaume Viñas, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Las víctimas son un hombre argentino de 58 años y una mujer aún sin identificar. Tres de las cuatro personas que todavía estaban heridas han sido dadas de alta hace unos minutos, mientras que una cuarta, una mujer británica de 77 años, ha sido trasladada con quemaduras de primer grado a la clínica Juaneda de Palma. El fuego se ha iniciado sobre las 5 de la mañana en el tercer piso por motivos que aún se investigan. Así lo ha vivido Eduardo, un vecino.
9: Estaba en casa durmiendo y noté un olor muy fuerte a humo. Entonces digo, esto es raro. Me asomé a la terraza, vi que había humo, pero no sabía de dónde venía. Y luego sentí golpe en un porche que yo tengo en mi apartamento de abajo, que vivo en la zona de abajo del edificio. Sentí golpe, digo, no, esto... Entonces ya salí al patio y vi un apartamento ardiendo.
8: Los vecinos han podido regresar unos minutos a sus casas para coger sus medicamentos y una muda. El edificio se encuentra ahora mismo clausurado. El Ayuntamiento de Calvi ha decretado 2 días de duelo oficial.
7: Además, este jueves terminan los exámenes de la PAU. Los alumnos de Cataluña se enfrentan hoy a las últimas pruebas y el resto de comunidades empiezan ya a publicar las notas. En Madrid, que fue donde empezaron, han aprobado más del 95% de los estudiantes. Valeria es quien ha sacado la nota más alta, un 9,9.
10: Las notas sí es cierto que las he visto con mis amigas porque habíamos quedado para grabar el típico vídeo de reaccionando a las notas de la PAU y me han dado ellas la sorpresa y hemos celebrado, bueno, más es como un picnic, no ha sido realmente celebración, pero bueno, celebraremos en Interrail.
7: Miles de estudiantes de bachillerato pendientes hoy de las web de las universidades para conocer esas notas, mientras los más pequeños están en otra competición. A unas horas para que empiece el Mundial de Fútbol, niños de toda España tratan de lograr lo que parece casi imposible, hacerse con el álbum o con algún paquete de cromos con la imagen de los jugadores. Se ha desatado tal fiebre por esta colección que muchos kioscos, cuando logran recibirlos, los racionan. Lo ha comprobado nuestro compañero Hugo Domínguez, que se ha recorrido varios en Madrid.
11: La pregunta la repetimos en cada kiosco que visitamos.
12: Hola, ¿os quedan cromos del Mundial?
11: Y en cada lugar, la cara del vendedor parece decir otro que viene por lo mismo.
13: Esto se agota ahí mismo, al llegar se agota enseguida. Me traían 2 cajas al día y luego no me han traído más.
11: Estos días, padres e hijos se convierten en cazadores del tesoro.
14: Mi madre y yo hemos estado buscando por muchos sitios y no hemos encontrado nada.
11: Y hay quien, ya harto, ha encontrado un remedio.
15: Yo estoy haciendo la colección en digital porque en todos los sitios de mi barrio no hay.
11: La pregunta que todos se hacen es ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han agotado? En Radio Nacional acudimos a la fuente más fiable, Lluís Torrent, el director general de la empresa que los fabrica, Panini.
16: Que ha sido un boom inesperado, el proceso de fabricación está todo saturado.
11: El mapa nos indica que hemos recorrido 15 establecimientos y cuando ya hemos tirado la toalla...
17: Normalmente que no hay, pero hoy sí tengo.
11: ¿Hoy tiene?
17: Hoy tengo, porque lo he conseguido por 3 conductos diferentes.
11: Por cierto, nos llevamos solo un sobre, han racionado la venta. Abrimos ese sobre... Luego les contamos qué jugadores nos han tocado.
0: Y en los deportes hoy solo pensamos en el Mundial. El partido inaugural vendrá precedido de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol. Daniel Ampuero, buenas tardes.
18: El Mundial con la mayor extensión de kilómetros cuadrados de toda la historia, pero hoy el epicentro del fútbol va a estar en el Estadio Azteca de México. Enviado especial, Lucas García, muy buenas.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes para vosotros, buenos días aquí en la Ciudad de México. El Estadio Azteca que va a acoger la inauguración por primera vez por triple partida, porque ya lo hizo en 1970 y en 1986, una ceremonia artística que comenzará 90 minutos antes de que ruede el balón. Veremos mucho colorido con esa iconografía del papel picado, lo que vemos en celebraciones tradicionales como en el Día de Muertos, y ya lo escuchábamos de fondo, destaca Shakira la actuación. La colombiana volverá a asumir ese papel protagonista en una Copa del Mundo, va a interpretar el Dai Dai, la canción oficial de esta edición. Compartirá escenario con Burna Boy, luego dará turno al partido, el partido inaugural México-Sudáfrica.
0: Gracias, Lucas. Pues a partir de 12:30 volvemos a Arguineguín, esa tercera y última parada del Papa en nuestro país, y también les recordaremos la noticia de apertura de que el Supremo ha emitido un informe desfavorable que el gobierno conceda el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
20: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
21: Bon dia, són les 2:10. Dues persones han mort en l'incendi que aquest dematí ha devorat l'edifici Trianon a Magaluf. Al llarg del dematí, més de 20 persones han hagut de ser ateses. De les 4 que encara quedaven ferides, 3 acaben de rebre l'alta, segons hem pogut saber. Les víctimes són un home argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar. Els veïnats ja han pogut sortir, els que havien quedat confinats, i els que requerien de medicines o una muda han pogut tornar uns minuts, però l'edifici està tancat a hores d'ara. El foc s'ha iniciat passades les 5 del matí. Així ho explicava en Eduardo, un dels veïnats.
9: Estaba en casa durmiendo y noté un olor muy fuerte a humo. Entonces digo, esto es raro. Me asomé a la terraza, vi que había humo, pero no sabía de dónde venía. Y luego sentí golpe en un porche que yo tengo en mi apartamento de abajo, que vivo en la zona de abajo del edificio. Sentí golpe, digo, no, esto... Entonces ya salí al patio y vi un apartamento ardiendo.
21: Avui és dijous 11 de juny. Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Xavi Ara. Es posposa la declaració de Baldi Picornell.
22: L'expresident del Parlament estava citat avui a declarar per la denúncia presentada per injúries pel diputat de Vox, Jorge Campos. L'advocat ha assegurat que no havien tingut formalment la notificació de la querella i el jutge els ha tornat a citar dia 16 de juny.
21: Els docents podran fer classe només 4 dies a la setmana.
22: Una mesura de conciliació que s'aplicarà als centres públics a partir del curs que ve. Podran concentrar les hores lectives, tot i que la jornada laboral se manté en 35 hores.
21: I en els esports?
22: L'Atlètic Balears ha fet oficial la incorporació d'Òscar Troya com a nou entrenador de l'equip per a la propera temporada. Arriba procedent del Poblense, on ha estat a la banqueta durant 10 temporades i ha aconseguit 2 ascensos.
21: Coneguem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
23: Avui dijous a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Palma, 25 a Eivissa i 24 graus a Maó i a Formentera. Continuem amb temps estable i càlid. Aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat amb núvols alts. Demà divendres pugen les temperatures. 29 graus a Palma, 26 a Eivissa, 25 graus a Maó i 24 a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 20 graus a Formentera, 18 a Maó i 17 graus a Palma. Tant aquesta tarda com demà, vent de tramuntana amb intensitat moderada. A la illa de Menorca, fortes ventades i al litoral, onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'AM.
21: Ho dèiem en portada, 2 persones mortes i més de 20 ferits, la majoria dels quals ja estan donats d'altes al resultat de l'incendi que aquest dematí ha devorat l'edifici Trianon a Magaluf. Les víctimes són un home argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar. Enrique Mas, bon dia.
24: Bon dia. Un foc que va començar a les 5:30 de la matinada al tercer pis d'aquesta finca i que va pujar amb força als pisos més alts. Així ha viscut, Eduardo, l'inici de l'incendi.
9: Estava en casa durmiendo y noté un olor muy fuerte a humo. Entonces digo, esto es raro. Me asomé a la terraza, vi que había humo, pero no sabía de dónde venía. Y luego sentí golpe en un porche que yo tengo en mi apartamento de abajo, que vivo en la zona de abajo del edificio. Sentí golpe, digo, no, esto... Entonces ya salí al patio y vi un apartamento ardiendo.
24: Pocs minuts després arribaven els bombers amb una situació molt difícil, com descriu el director insular d'emergències, Joan Fornàs.
25: Hi ha hagut bombers que s'han tingut que portar 3 equipos d'aire per entrar, han tret 6 persones, les han tret molt ràpid i, segons he xerrat amb ells, que ha estat molt violent. El moment que han arribat era molt violent, havia molta càrrega de foc I clar, el fum el que ha fet és, per hueco de l'escala, ha fet un tipus de ximenea i clar, ha afectat totes les vivendes.
24: 8 bombers han hagut de ser atenguts pels serveis d'emergències pel fum i calor. 16 persones es quedaven confinats en els pisos més alts per la temperatura dins de l'edifici, els més afectats pel fum. Ho explica el delegat del govern, Alfonso Rodríguez Badal.
1: Parece que los fallecidos estaban en la planta novena, por lo tanto ha habido un tiro de humo hacia arriba que ha provocado la intoxicación posterior de estos fallecidos.
24: Entonces, les 11 del matí han començat a sortir de dos en dos davant. Aquest incendi, el Valde de Calvià ha decretat dos dies de dol oficial pels dos morts i ha mostrat la seva solidaritat amb les persones afectades. Juan Antonio Mengual.
2: Estem desolats, estem molt trists. Anem a veure els familiars. De moment, els veïnats estan a un racó, els estem atenent les seves necessitats.
24: Amb tots els residents fora de l'edifici, ara els veïns només han pogut tornar per agafar els seus medicaments i una muda. En acabar, l'edifici quedarà clausurat per la revisió dels bombers.
21: I a Eivissa també hem tingut un ensurt aquesta matinada. Ha estat concretament a Platja d'en Bossa, quan un foc ha afectat un pis a mitjanit i han hagut d'intervenir també els bombers. Ignasi Gras, bon dia.
3: Els bombers van rebre l'avís quan passaven 43 minuts de les 12 de la nit per un foc a l'edifici Gemini, ubicat entre el carrer Porreres i la carretera de Platja d'en Bossa. Fins a 5 persones van resultar ferides lleus per inhalació de fum del total de 32 persones que van ser ateses pels serveis d'emergència. L'habitatge cremat està totalment afectat, mentre que els pisos del costat només han estat afectats pel fum. No hi ha hagut desallotjaments i els residents han pogut tornar a casa seva quan el foc ha estat totalment extingit cap a les 3 de la matinada. Encara es desconeixen les causes de l'incendi, que afortunadament no ha deixat ferits greus.
21: L'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, declararà el pròxim dimarts 16 de juny després que la citació d'avui als jutjats de Via Alemanya s'hagi anul·lat. La querella presentada pel diputat de Vox, Jorge Campos, no fou presentada formalment als denunciats. Amador Bausà, bon dia.
4: L'advocat de Picornell ha declarat que no havien tingut formalment la notificació de la querella. Han sabut avui mateix que era per injúries greus a l'autoritat, tot arran d'unes publicacions a les xarxes socials que publica l'expresident del Parlament, en què apareixia una pintada amb el missatge Jorge Campos, puto nazi. Escoltam Eduardo Luna, advocat de Jorge Campos, Josep Rosell, l'advocat de Picornell, i l'expresident del Parlament.
5: El letrado ha pedido la suspensión pues para tener traslado de la querella y poder estudiarla y no nos hemos opuesto.
6: Dir-li nazi a un polític que d'alguna manera s'ha significat per anar a fer homenatges al Vall de los Caídos, s'ha significat per anar a fer un posicionar-se contra gent represaliada del franquisme. Jo entenc que ha d'entrar dintre del marc de llibertat d'expressió perquè aquest senyor no s'ha querellat com a particular.
26: El que han de fer és que personatges com aquest intentin llibre-se la llibertat d'expressió. Intentin tenir molts callats que no poden expressar el que una persona reaccionària estan dient per xarxes. O sigui, hem de tenir un dret fonamental que és la llibertat d'expressió i fer-lo front.
21: I encara en crònica de tribunals, condemnen a 3 anys de presó a dos dels acusats d'integrar una xarxa de tràfic de drogues assentada a Menorca. Els altres 8 acusats, que han estat condemnats a 2 anys, han arribat a un acord amb la fiscalia i no hauran d'entrar a la presó.
22: A canvi, hauran de pagar multes que ascendeixen als 20.000 euros. El matrimoni amb la pena més alta encara està pendent de conèixer si entrarà o no a la presó, donat que tots dos tenen antecedents i encara no s'ha pres una decisió ferma al respecte. Els fets, segons exposa l'escrit d'acusació, varen tenir lloc entre els mesos de juny i novembre del 2019.
21: I ha quedat suspès el judici contra l'home acusat d'agredir sexualment a una menor a diària a Eivissa entre els anys 2009 i 2013.
22: La fiscalia sol·licita que l'acusat sigui condemnat a 10 anys de presó i el pagament d'una indemnització de 60.000 euros com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual. Segons l'escrit d'acusació, la nina era la filla d'uns íntims amics seus i tenia entre 4 i 8 anys. El processat era l'encarregat de tenir cura de la menor quan els seus pares anaven a fer feina, moments que aprofitava per dur a terme les agressions. També amenaçava la petita perquè no digués res als seus pares.
21: A partir del curs que ve, els mestres i professors dels centres públics podran concentrar la jornada lectiva en 4 dies a la setmana, una mesura que s'inclourà en el decret que regula la selecció de personal docent i la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents no universitaris per afavorir la conciliació.
27: La jornada laboral continuarà sent de 35 hores, però es podrà concentrar les hores de presència a l'aula en 4 dies, sempre que l'organització del centre ho permeti. Escoltem el conseller d'Educació, Antoni Vera.
28: Se podrà fer sempre que l'organització del centre
7: ho permeti, és a dir, que la direcció del centre aquí sí que té a dir, i l'objectiu de la mesura és facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels docents de les Illes Balears.
27: A més, implantaran en 12 centres educatius mesures per tal de millorar el benestar emocional i professional dels mestres i professors. Entre elles, la creació d'un equip específic d'atenció psicològica per a docents en cada illa que oferirà 10 sessions individualitzades. També se faran 4 tallers grupals de suport emocional en cada centre a través d'un conveni amb el Col·legi de Psicòlegs i l'Institut de Medició de les Illes Balears intervindrà els conflictes laborals i interpersonals que hi hagi als centres. Per altra banda, els equips directius seran avaluats cada 2 anys per part de la inspecció educativa.
7: De repercutir en aquest benestar emocional del docent, d'ajudar-los a superar situacions complicades i, sobretot, que quan hi hagi qualque tensió laboral a dins els centres, que evidentment és lògic, perquè quan un equip d'un claustre és molt divers i de molta de gent, pues que també hi pugui haver la mediació de les persones expertes en aquest sentit.
8: I la Universitat de les Illes ha presentat avui els primers xips d'intel·ligència artificial creats als seus laboratoris. Són més eficients, diuen, perquè no depenen de núvols de dades per a processar la informació, sinó que ho fan ells mateixos.
27: Els ha creat Ars Manga Semiconductors, una empresa derivada de la universitat. És el resultat de 20 anys de recerca d'un equip liderat per el catedràtic en tecnologia electrònica Pep Lluís Rosselló.
10: Per processar això, orientats a maximitzar velocitat, minimitzar àrea de xip i optimitzar sobretot l'energia consumida.
20: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
8: Els veïns de Manacor mostren el seu rebuig a la macrogranja de gallines que Vicola Ballester vol obrir a Son Brau. 150 persones han participat a l'assemblea organitzada pels afectats.
4: La nova granja, que preveu de 2 naus amb 80.000 gallines, està projectada a només 200 metres d'algunes cases. A més, l'explotació té previst un consum d'aigua de 17.800 metres cúbics i els veïnats temen que els aqüífers es contaminin pels excrements dels animals. S'ha iniciat una recollida de signatures i es preparen mobilitzacions si el projecte continua endavant. Escoltam alguns veïnats.
12: Tenim un problema de sobirania tecnològica i totes aquestes investigacions que van adreçades a tenir tecnologia pròpia nostra tenen un valor afegit addicional.
8: I el ple del Consell de Mallorca aprova per unanimitat resoldre el contracte de la carretera, precisament, de Manacor.
13: S'acaba així amb el peatge a l'ombra que es va implementar el 2004 quan es va ampliar la carretera de Manacor durant la presidència de Maria Antònia Munà. Ha costat ja més de 300 milions d'euros i hauria elevat la factura final per damunt dels 700 milions. El Consell pagarà ara 118 milions per resoldre anticipadament la gestió de la via que es va adjudicar a l'UTE Pamassa fins al 2041. Avui s'ha aprovat la modificació de crèdit per pagar l'adjudicatària. El conseller insular de Mobilitat és Fernando Rubio.
14: El cost d'una carretera o d'una zona de carreteres, perquè se facin una idea, pot costar entre 3 milions, 3 milions i mig, 4 milions d'euros. Aquí estem xerrant de que pagam quasi 20 milions d'euros. 20 milions d'euros anuals per aquesta carretera. És una barbaritat.
13: El ple també aprova nomenar fills predilectes a Relsby i Concha Buica i fill adoptiu a Michael Douglas. Entre les medalles d'honor i gratitud destaca el cantautor Tomeu Penya i l'exvicepresident del govern Pere Sampol. Els premis Jaume II són, entre d'altres, per Cucorba o el doctor Miguel Dellà. Els guardons seran lliurats el pròxim 12 de setembre, Diada de Mallorca.
8: I anem ara a Menorca, on el Consell ha firmat avui un conveni amb 4 de les grans navieres que operen a l'illa per avançar en la limitació d'entrada de vehicles. Llorenç Allà, bon dia.
15: L'acord és amb Baleària, Transmet, Transmapi i GNB. Aquestes 4 empreses facilitaran al Consell informació sobre els cotxes que entren a l'illa a través dels seus vaixells, distingint entre els residents, els dels turistes i els de lloguer. En base a aquesta informació, més la que s'obtingui de les càmeres que s'instal·laran als ports de Maó i Ciutadella, l'equip de govern establirà de manera definitiva el sostre màxim de vehicles que podran entrar a Menorca a partir de l'any que ve. Un límit que podria ser diferent al que el propi Consell va fer públic ja fa uns mesos després de presentar un estudi de càrrega. Dolfo Vilafranca és el president del Consell.
16: Crec que hi ha molt bona sintonia en les navieres i en tots els agents operadors de Menorca en fer un mecanisme que sigui consensuat en tothom i, per tant, el que volem és que totes les navieres hi vulguin participar, inclús aquesta que de moment no ha aconseguit signar el conveni. És un límit que tenim que acabar de definir. S'acorda el pla es definirà, serà el límit total. Evidentment, el que volem també és contrastar aquesta informació i les dades que hi ha, i per això hem fet la feina que estem fent. No? No està tancat que sigui el límit que va posar l'estudi de capacitat de càrrega, no? Pot ser un límit diferent.
15: L'acord, com dèiem, és amb quatre de les grans navieres que operen a l'illa. En falta una, Corsica Ferries, que uneix Ciutadella amb França i que, de moment, no signa el conveni. Les càmeres de control al port de Ciutadella s'instal·laran la setmana que ve. Per a les del port de Mó, encara no hi ha data.
8: També a Menorca, el Consorci de Residus i Energia ha acordat multar amb 60.000 euros la concessionària de la planta de compostatge d'Esmilà davant dels incompliments detectats en el procés de compostatge de la fracció orgànica i vegetal.
22: Els informes tècnics i jurídics conclouen que la concessionària no ha garantit adequadament el desenvolupament del procés de compostatge d'acord amb les condicions establertes al contracte, malgrat els requeriments i advertiments efectuats pel Consorci durant els darrers mesos. Entre les incidències detectades figuren retards en diferents fases del procés, l'acumulació temporal de material pendent de tractament i l'adopció d'operatives excepcionals sense la corresponent planificació i autorització ambiental.
8: I l'Ajuntament de Palma anuncia que necessita liquidesa per poder pagar els 57 nous busos elèctrics que arribaran abans de final d'any i que s'han d'abonar abans de rebre subvencions de l'ITS i els fons europeus.
27: La major part del crèdit, 40 milions, serà per a fer front al retard en el pagament de les ajudes del govern central per la gratuïtat del transport públic. El regidor de mobilitat, Antoni Deudero, ha dit que se prorroga l'any que ve, l'EMT no està clar que pugui assumir.
0: De momento, la realidad es que esa gratuidad, 150 millones de euros al año, el grueso de la gratuidad lo está pagando el Gobierno Balear y el Ayuntamiento de Palma, no lo está pagando el Gobierno Central, y además nos provoca una falta de flujo de caja que tendría que revisarse para que efectivamente no tuviéramos que acudir al libre mercado a pedir pólizas de crédito.
9: Vols guanyar una entrada doble per gaudir de les estrenes a Cine Ciutat? És ben fàcil. Segueix RTV Balears a les xarxes socials, fes retuit i ves preparant les crispetes. Cada setmana sortejam un guanyador. Cada divendres a partir de la 1:30 a Ràdio Nacional d'Espanya parlam de cinema al programa A Punt Cultural. No t'ho perdis.
8: Temps ara per la informació esportiva.
27: L'Atlètic Balears ha fet oficial la incorporació d'Òscar Troya com a nou entrenador de l'equip per a la pròxima temporada. Arriba procedent del Poblense, on ha estat a la banqueta durant 10 temporades i ha aconseguit 2 ascensos. La plegada del tècnic podria fer que diversos jugadors del conjunt blaugrana també aplegaren a l'estadi Balear. Òscar Troya serà presentat oficialment davant els mitjans de comunicació aquest divendres a les 12 del migdia. El Palma Futsal continuen més vius que mai. Els d'Antonio Vadillo guanyaren ahir per 6-4 contra el Pozo Murcia gràcies a l'actuació de Denis i Fabinho, forçant el tercer i definitiu partit de les semifinals de Lliga. Escoltem al tècnic i a l'alel pivot brasiler.
11: Tenia que salir con el cuchillo entre los dientes, hicimos esto, volvemos a presionar muy bien la primera línea otra vez, a sacar los partidos. Y bueno, muy importante, conseguimos salir por delante del marcador, luego llevamos el empate, pero nosotros ha tenido cabeza para revertir esa situación.
17: Bueno, era una final, ¿no? Sin margen, pero creo que hemos jugado a un buen nivel, ¿no? Creo que en la primera parte hemos sido muy superiores.
27: Dissabte tornarán a enfrentarse contra el Pozo a domicili per ficar-se a la final i a Europa.
8: I avui a la cultura parlem de les verbenes de Sant Agustí de Felanitx. Tindran com a protagonistes el grup Lacs en Busto.
4: Els catalans oferiran a Felanitx l'únic concert gratuït de la gira del seu 40è aniversari. Serà la nit del 23 d'agost. L'actuació tindrà lloc al Parc Municipal de Sa Torre com a plataforma de les tradicionals verbenes felanitxeres. També actuaran altres grups locals de pop-rock com Romadre, DJ Trapella o Fora del Sembrat.
18: Tenc un estal fet amb diaris, quines columnes, quin titulars.
8: I precisament, Fora de Sembrat actuaran avui a l'Auditori de Manacor a l'homenatge pel 30è aniversari de Joves de Mallorca per la Llengua.
4: L'acte combinarà música, reivindicació lingüística i memòria col·lectiva. També hi seran les pitxorines o Cris Juaní, contra d'altres, una festa que començarà a les 7 de l'hora baixa.
18: Es gremi d'electricistes, sortia de...
21: I ho deixem per avui. Recordeu que la informació local torna a Ràdio Nacional d'Espanya al butlletí de les 4.

0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Com estàu? Molt bon vespre. Falten 10 minuts per les 8. Un incendi declarat avui hora baixa a l'Hospital de Manacor ha obligat a desplaçar desenes de persones a altres zones de l'hospital. Segons Policia Nacional, el foc s'hauria originat mentre uns operaris feien feina amb una radial a la sala de calderes i diversos elements elaborats amb suro s'haurien inflamat a causa del contacte amb les xispes. L'incendi ja està extingit i no s'han produït ferits. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu vespre d'aquest dijous dia 11 de juny. Tot d'una ampliar amb aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per demà. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
2: Demà a les Illes Balears continuarem amb temps càlid i estable. Pujaran les temperatures i s'esperen màximes de 29 graus a Palma, 26 a Eivissa, 25 graus a Mahó i 24 a Formentera. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 17 graus a Palma, 18 a Mahó i 20 graus a Formentera. Continuarà bufant el vent de tramuntana amb intensitat moderada, especialment a la illa de Menorca. Allà fins a mitja tarda continuarem amb temporal marítim i possibles onades de 2 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 21 graus a Mahó, 22 a Formentera, 23 a Eivissa i 24 a Palma. I també volem saber com es circula a hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon vespre.
3: Bon vespre. En aquestes hores encara trobem qualque retenció en Frenys Bases o a Palma. A Sevilla Cintura, començant des de Sant Rapinya fins a Sant Fusteret, encara trobaran tràfic. D'altra banda, trobant retencions a arribar a Palma des de l'autopista d'Inca. Les altures polígon de Sant Castelló fent incorporació de la via cintura. A lo que serà la resta de carreteres, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està per ara. Molt bon vespre.
1: Gràcies, José. Rebeu salutacions cordials de Pablo Hernández al control tècnic i de qui us parla, Xavi Aro. Començant parlant de successos, un incendi declarat avui hora baixa a l'Hospital de Manacor ha obligat a desplaçar al voltant de 100 persones a altres zones de l'hospital. Segons informa Policia Nacional, el foc s'hauria produït al soterrani a la sala de calderes mentre uns operaris feien feina amb una radial. I les xispes han fet calar foc diversos elements fets amb materials de suro que allà s'hi trobaven. El fum s'ha extès a través dels conductes de ventilació arribant a diverses zones del complex. Tot i que el foc ja està extingit, els bombers de Mallorca continuen fent feina a fi de que l'hospital pugui recobrar la normalitat quant abans millor. I també vos hem de contar que no hi ha ferits. I també dues persones, un home argentí de 58 anys i una dona sense identificar, han mort. Una ha patit greu cremades i altres 26 han resultat afectades per inhalació de fum a l'incendi que s'ha declarat de vers les 5:20 de la matinada a un edifici d'apartaments de 9 plantes de Magaluf. En total han estat traslladades a l'hospital 4 persones, 3 de les quals han estat donades d'alta. Una d'aquestes persones és Alan Martin.
4: Mal, terrible, shock. Sí, mi que comprar mi piso, levanta, ayuda y despuerta, fuego abajo, no lo sé. Muy mal.
1: 8 bombers han hagut de ser atesos pels serveis d'emergències pel fum i la calor. 16 persones quedaven confinades en els pisos més alts per la temperatura que hi havia dins l'edifici, que són aquests més afectats pel fum. El director insular d'emergències és Joan Fornàs.
5: Hi ha bombers que s'han tingut que portar 3 equips d'aire per entrar, han tret 6 persones. Les han tret molt ràpid i, segons he xerrat amb ells, que ha estat molt violent. El moment que han arribat era molt violent, hi havia molta càrrega de foc. I clar, el fum el que ha fet és, per hueco de l'escala, ha fet el tipus ximeneo i clar, ha afectat tot el seu vivienda.
1: El foc s'hauria produït arran d'un curt circuit a una gelera i l'edifici, que segons els tècnics municipals no presenta risc d'esfondrament, ha quedat clausurat a l'espera de que demà es revisi. I parlem ara de tribunals. A Eivissa, un home ha estat condemnat a 57 anys i 10 mesos de presó per robar fotos íntimes de 14 dones de les que va arreglar l'ordinador. Segons explica l'advocat de les víctimes, David Feschenbach, el processat es feia amb aquest material gràcies a que les víctimes li proporcionaven la contrasenya. Els fets varen tenir lloc el 2016, quan la Guàrdia Civil va registrar els diferents equips informàtics dels que disposava el processat, va trobar multitud de vídeos de pornografia infantil, a més d'un vídeo d'ell mateix violant una lota que vivia amb ell mentre dormia. L'home també haurà d'indemnitzar les víctimes amb 20.000 euros. I l'Audiència de Palma ha convocat per dia 28 d'octubre una vista prèvia del judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecent. Està acusat d'un delicte d'odi per haver esqueixat una fotografia de les conegudes com a Roges del Molinar durant un ple el juny del 2024. Lecent serà jutjat per delicte d'odi després que l'Audiència hagués desestimat el recurs contra el seu processament. La notícia de l'obertura del judici ha estat rebuda amb satisfacció per part de Memòria de Mallorca. La seva presidenta és Maria Antònia Oliver.
6: D'allà sortirà una data concreta ja per celebrar aquesta vista, no? Aquesta vista oral on haurà d'assistir per força l'imputat, que és en aquest cas el president, ni més ni manco, que del Parlament de les Illes Balears per un delicte d'odi contra víctimes del franquisme. Així que, en principi, bueno, això se deixa endavant, no està mort, per tant, és una bona notícia.
1: Obrim ara plana laboral. Els caps de servei de l'Hospital de Son Espases asseguren que els serveis del centre fan feina de manera coordinada per garantir l'atenció sanitària. En un comunicat han defensat que l'únic objectiu dels professionals és oferir la millor atenció possible als pacients i rebutgen qualsevol insinuació sobre l'existència d'actuacions destinades a retardar de manera deliberada les altes hospitalàries o a ralentitzar de forma intencionada l'activitat assistencial. Segons expliquen, les decisions relatives a ingressos, altes, operacions o tractaments s'adopten exclusivament d'acord amb criteris clínics, científics i de seguretat dels pacients. Tot això després que el Parlament, els grups de l'oposició, assenyalessin ahir que el centre sanitari hauria disparat la despesa arran d'un sistema de plusos implantat per la gerència que incentiva les operacions fora de l'horari habitual dels metges. En plana política, el ple del Consell de Mallorca aprova per unanimitat resoldre el contracte de la carretera de Manacor. S'acaba així amb el peatge a l'ombra que es va implementar el 2004, quan es va ampliar la carretera de Manacor durant la presidència de Maria Antònia Munà. Ha costat ja més de 300 milions d'euros i hauria elevat la factura final per damunt dels 700 milions. El Consell pagarà ara 118 milions per resoldre anticipadament la gestió de la via que es va adjudicar a l'UTE PAMASA fins al 2041. Avui s'ha aprovat la modificació de crèdit per pagar l'adjudicatària. El conseller insular de Mobilitat és Fernando Rubio.
7: El cost d'una carretera o d'una zona de carreteres, perquè se facin una idea, pot costar entre 3 milions, 3 milions i mig, 4 milions d'euros. Aquí estem xerrant de que pagam quasi 20 milions d'euros. 20 milions d'euros anuals per aquesta carretera. És una barbaritat.
1: I el Consell de Menorca ha signat avui un conveni amb quatre de les grans navilieres que operen a l'illa per avançar en la limitació d'entrada de vehicles. L'acord permetrà al Consell saber si els vehicles que entren pels ports de Mou i Ciutadella són de residents, de turistes o de lloguer. Això se sumarà al recompte que faran a través de les càmeres que s'instal·laran als ports. Amb aquestes dades preveuen fixar el sostre màxim de vehicles aquesta tardor, que podria ser diferent al de 120.000 cotxes que varen anunciar fa uns mesos. El president del Consell de Menorca és Dolfo Vilafranca.
8: És un límit que tenim que acabar de definir. S'acorda el pla es definirà, serà el límit total. Evidentment, el que volem també és contrastar aquesta informació i les dades que hi ha, i per això hem fet la feina que estem fent, no?
1: I moment ara de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Jorge López, bon vespre.
9: Bon vespre. L'Atlètic Balears ha fet oficial la incorporació d'Òscar Troya com a nou entrenador de l'equip per a la pròxima temporada. Arriba procedent del Poblense, on ha estat a la banqueta durant 10 temporades i ha aconseguit 2 ascensos. A més, el Palma Futsal ha compartit a les xarxes socials un comunicat en el qual es mostra aliè a les informacions que s'ha publicat els darrers dies, en les que s'acusa a l'equip d'haver-hi arreglat el partit davant el Rivera Navarra el passat 11 de maig del 2024. El club afirma que no té res a veure i rebutja qualsevol pràctica relacionada amb la manipulació dels partits. I l'equip de bàsquet Azul Marino ha fet oficial la incorporació de les jugadores Belén Arrojo i Aleama Dembélé per a la pròxima temporada.
1: I avui a la cultura parlam de les verbenes de Sant Agustí de Felanitx. Que tindran com a protagonistes el grup Laxambusto, que sentim de fons. Els catalans oferiran a Felanitx l'únic concert gratuït de la gira del seu 40 aniversari. Serà la nit del 23 d'agost. I d'ací amb Laxambusto posant punt i final en aquest informatiu vespre. Recordeu que ara quedeu en companyia del 24 Hores amb tota l'actualitat nacional i internacional, i les notícies de les illes tornen demà a partir de les 7:25 del matí aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Bona nit.
10: Són las 8, las 7 en Canàries. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Molló.
11: Buenas tardes de nuevo. La visita del Papa sigue dándonos momentos para la reflexión. Hoy es Canarias la que nos hace pensar. Desde allí, León XIV ha recriminado a Europa que mire hacia otro lado ante la realidad de la inmigración. El Papa se ha reunido con migrantes en Arguineguín y desde allí ha lanzado un serio mensaje a los gobiernos europeos. No se puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios, les ha dicho. Pero también hemos escuchado palabras de héroes diarios, migrantes y personas que, como el capitán de salvamento marítimo Tito Villarmea, ha dedicado su vida, ya lleva él haciendo esto 18 años, rescatando personas en situación límite, a punto de ahogarse, y ya ha salvado, él dice, y su equipo, a más de 20.000 personas, una cifra que duele, que no se olvida, como él mismo recuerda.
12: Todos conocemos la imagen de Canarias de día, pero de noche es otra realidad. Mar brava, oscuridad absoluta y embarcaciones frágiles cargadas de vidas.
11: El Papa ahora está oficiando una misa en el Estadio de Gran Canaria, el acto más multitudinario que realizará en las islas. Antes el Papa ha pedido a la Iglesia de Canarias acogida, escucha y cuidado de los más frágiles. Para allá nos vamos. En el Estadio de Gran Canaria se encuentra el hombre del Papa, nuestro hombre del Papa, Jordi Barcia. Buenas tardes, Jordi.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como sucedió en Madrid y después en Barcelona, ahora es Gran Canaria la que está dando lo mejor de sí misma para recibir al Papa, en este caso por primera vez en la historia. Hay aquí unas 30.000 personas que han venido hasta este estadio, otras 10.000 más en los aledaños, y ahora están siguiendo en silencio, en concentración, en meditación, esta misa que van a recordar siempre como el día en el que León XIV fue a encontrarse con los fieles gran canarios. La música, lo habíais dicho, elemento esencial en toda misa, la están poniendo la orquesta y coro de la Filarmónica de Gran Canaria, y junto al sagrario un gesto muy valioso para los gran canarios, para los habitantes de esta isla, la imagen de la Virgen del Pino, la patrona de Gran Canaria, trasladada esta misma mañana hasta aquí desde la Basílica de Nuestra Señora del Pino de Teror, un gesto para acercar a León XIV a las muestras de devoción popular de la isla de Gran Canaria. A la espera de la homilía de León, debería llegar en los próximos minutos en esta misa que tendrá una duración aproximada de una hora y media. Después de los mensajes sobre migración en Arguineguín y de apoyo a las parroquias de la isla en la Catedral de Santa Ana, hay expectación para escuchar las palabras de León XIV en esta misa.
11: Gracias, Jordi. Después seguiremos conectando con vosotros. Recordamos la pregunta del día, precisamente sobre la visita del Papa León XIV, un viaje apostólico donde cada detalle cuenta, con las localizaciones y la agenda planificadas al milímetro, entre el poder de Madrid, la belleza de la Sagrada Familia y el drama migratorio canario. Y más allá de lo espiritual, en lo económico, se estima que esta visita deje un beneficio de 150 millones de euros frente a un gasto de 25 millones. También está esa otra pregunta que se hacen los que se profesan agnósticos y de otras religiones y nos comentan: ¿no es un poco excesivo todo esto? Así que esa idea nos ha hecho pensar también al equipo del 24 horas, y por eso hoy les proponemos esta pregunta. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece la visita del Papa León XIV a España? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal?
10: Tu opinión nos importa. Participa en el debate de 24 horas. 91-346-2193.
11: Y en menos de media hora ahora tendremos a Tablero Deportivo con la inauguración del Mundial en México-Sudáfrica. Pablo Fuentes, buenas tardes. Después conectaremos con Pablo. Son las 8:04, las 7:04 en Canarias.